0: Menos cuarto, las 8:07 en Canarias, ahora en Radio Nacional, en las mañanas, el sonido de la información de nuestras territoriales.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, avui és 14 d'octubre, són 7:45 del matí. La pagesia catalana torna a les carreteres. Convocats pel sindicat majoritari del sector Unió de Pagesos, tornen aquest dimecres a reivindicar que el sector primari viu una situació límit. Sota el lema «Sense pagesia, ni país, ni futur», criden a mobilitzar-se des d'arreu de Catalunya i a confluir a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona per denunciar costos disparats, burocràcia, males pràctiques, adversitats climàtiques i acords comercials que els perjudica, com el de la Unió Europea amb el Mercosur. Un dia doncs, que es preveu amb una mobilitat complicada a les carreteres. Connectem doncs, amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimecres, destacant que tenim un accident de fa uns minuts a la C32 a l'altura de Tallà, on es talla un carril de circulació i deixa ja 3,5 km de retencions en direcció a Barcelona. Per altra banda, estem pendents de possibles tractures i marxes lentes que arrenquen ja per algunes carreteres en direcció a Barcelona, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana, per exemple, des del Llobregat, hi ha fins a 6 km de cues per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei. També des del vessant Besòs arriben cues des del Vallès per la C58 o C33 i compliquen la circulació amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la AP7 també a hores d'ara hi ha congestió intensa entre Mirasol i el Papiol i també el tram entre Montmeló i Barberà del Vallès, també al punt de la Roca del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Jornada complicada també als trens. L'alta velocitat encara trigarà dies a normalitzar el servei després de l'incendi d'un comboi a Saragossa dilluns. Es preveuen retards i cancel·lacions generalitzades. I pel que fa al temps, la informació meteorològica ens l'acosta Noelia García. Bon dia.
4: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 28 graus a Lleida, 27 a Girona i 26 graus a Barcelona i a Tarragona. Avui predominarà el cel variable amb clars i núvols. Durant el matí, núvols baixos al litoral que podrien deixar possibles ruixats de forma aïllada i feble. Durant aquest matí, a l'Empordà, tramuntana amb intensitat moderada. Al final del dia no es descarten boires a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
2: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. El malestar del sector primari torna avui a traslladar-se del camp a la ciutat. Aquest dimecres les principals vies d'accés a Barcelona preveuen viure jornades complicades per l'arribada de marxes lentes de tractors d'arreu de Catalunya. Una protesta que busca visibilitzar la situació límit de moltes explotacions. Pepa Sanjanís.
5: Columnes de tractors ja han començat a sortir de diferents comarques de Catalunya i altres s'hi aniran afegint per participar a la mobilització que la Unió de Pagesos ha convocat avui a Barcelona per protestar per la manca de solucions a la greu crisi que viu la pagesia i que s'ha agreujat amb l'augment del preu dels carburants. La coordinadora nacional de la Unió de Pagesos, Raquel Serret, fa una crida a la participació perquè diu que la situació és insostenible.
6: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
7: La situació és insostenible.
5: A banda dels tractors, la Unió de Pagesos posa també a disposició de la pagesia autocars que surten de les diferents comarques de Catalunya. A Barcelona faran concentracions amb els tractors davant del Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la delegació del Govern Central. La Unió de Pagesos lliurarà a les administracions les seves reivindicacions i propostes per poder pal·liar la crisi del camp català.
2: Unes mobilitzacions que coincideixen amb el viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Brussel·les. Illa participarà avui en el Comitè de les Regions. El president aprofitarà aquest viatge institucional també per demanar a la Unió Europea que tingui en compte les particularitats dels agricultors i pescadors catalans. Lorena Enns, bon dia.
8: Bon dia. Sí, en una jornada en la qual els pagesos tornaran a sortir als carrers de Catalunya, Salvador Illa es reunirà amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Rivera, per exigir que Europa Europa tingui en compte les especificitats pròpies dels agricultors i pescadors catalans. Sílvia Paneque, portaveu.
9: Que el marc normatiu europeu, les directrius europees i les polítiques europees tinguin en compte algunes especificitats del nostre sector. Aquí podríem parlar també del sector de la pesca vinculat al Mediterrani i, per tant, és una qüestió que preocupa el govern de Catalunya fins al punt que el president és un dels elements precisament que vol posar sobre la taula.
8: El govern assegura treballa intensament per donar resposta a les necessitats del sector, un viatge en el qual Salvador Illa també reclamarà una resposta europea conjunta per resoldre la crisi de l'habitatge. En plena precampanya, el president aprofitarà també per traslladar la necessitat de refermar els valors democràtics davant els discursos autoritaris. En una jornada plena de reunions i trobades, però, Illa descarta reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont.
9: President Puigdemont arriba a Catalunya, en tot cas serà el moment de parlar-ne.
8: I assegura que observa amb respecte i expectació els moviments que s'estan produint a l'esquerra dels socialistes.
10: Doncs precisament Gabriel Rufián ha insistit en què Comuns i Esquerra Republicana han de parlar i arribar a un acord després del pacte amb Podem. Des d'Esquerra descarten diluir les sigles del partit, però Ada Colau manté que encara hi ha temps per un acord. Toni Conde.
11: Ada Colau, que ha acceptat l'encàrrec de ser la candidata del Front Ampli, ha assegurat que, tot i l'acord entre Esquerra i Podem, encara hi ha temps per aconseguir un acord que veu possible amb tots els partits d'esquerres.
12: Insisto, el objetivo es lo que cuenta, es conseguir una candidatura única de izquierdas y todas debemos estar dispuestas a movernos de nuestras posiciones y hacer lo que sea necesario para conseguir ese objetivo. Por mi parte, tenéis todo el compromiso.
11: Gabriel Rufián ha insistit a través d'un tuit en treballar per una entesa entre Esquerra i els Comuns per aconseguir aquesta unitat, però el portaveu republicà Isaac Albert ha refredat les possibilitats.
13: El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana.
11: El termini per presentar coalicions s'acaba divendres a la nit.
10: Per cert, que avui coneixerem els resultats d'un nou CEO amb estimacions del vot. És una fotografia actual de les expectatives dels partits catalans davant les eleccions generals del 29 de novembre. L'amnistia també té un nou capítol amb un vermell al calendari. Toni Comín ha anunciat per carta que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre després de 9 anys a Bèlgica. Rosa Quitllet.
14: En una carta al seu entorn proper i a la que ha tingut accés Ràdio Nacional, Comín explica que travessarà caminant algun camí fronterer encara per concretar de la Catalunya Nord en una caminada aproximadament d'una hora. Comín també ha anunciat que després anirà a Madrid a prometre la Constitució davant la Junta Electoral, el tràmit pendent per poder accedir plenament a l'escó al Parlament Europeu. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi avançat que preveu proposar el sobreseïment de la causa i l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia al propi Comín, a Carles Puigdemont i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts vinent.
10: I Catalunya retirarà el monument franquista de Tortosa en un any i sancionarà de 10.000 a 150.000 euros les vulneracions d'espais de memòria i l'enaltiment del franquisme, segons fixa la llei de memòria democràtica que el Parlament preveu validar la setmana vinent. Elena García.
15: I només el PP, amb una cinquena part de l'hemicicle, pot endarrerir que la llei de memòria democràtica entri en vigor abans o després de les eleccions generals, en recórrer-la a garanties estatutàries davant del consens que l'avalarà la setmana vinent al Parlament, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i CUP, perquè el govern obligui a retirar en un any el monument franquista de Tortosa i reclami a la Moncloa com a mandat exprés la transformació de les comissaries de Via Laietana i l'antiga de Dones de la Trinitat en espais de memòria. Un litigi amb Interior que s'arrossega. PSC, Elena Díaz, David Cid, Comuns i CUP, Pilar Castillejo.
16: L'extrema dreta i la dreta estan desmantellant les polítiques de memòria democràtica. Catalunya envia una senyal clara i contundent que aquí això no passarà.
17: Que en un moment que la dreta i l'extrema dreta venen amb la motosserra...
18: És important destacar que és una llei molt consensuada.
15: Catalunya sancionarà de 10.000 a 150.000 euros la vulneració d'espais de memòria i l'enaltiment del franquisme com a molt greus. Entre 2.000 i 10.000 euros, les greus, com l'exhibició d'aquesta simbologia, crearà un cens de la republicana retirada i una oficina d'atenció a les víctimes del franquisme.
10: Com avançàvem, a l'alta velocitat encara li queda per normalitzar el servei després de l'incendi dilluns al migdia d'un tren a Saragossa que va obligar a interrompre la circulació durant hores. Míriam Andreu, bon dia.
19: Bon dia. Gairebé 13.000 viatgers es van veure afectats i aquesta incidència trigarà a solucionar-se. En un tram de prop de 25 quilòmetres de la zona afectada, els trens circulen per via única i hi ha limitacions de velocitat que allarguen els trajectes i provoquen retards. Des del govern de la Generalitat assenyalen que seran de 15 minuts de mitjana. Amb tot, durant aquest dimarts s'han vist en retards de fins a dues hores. A banda, els operadors estan modificant l'oferta. Irio ha cancel·lat 4 trens aquest dimecres i ha reubicat els passatgers en altres horaris.
10: I els expliquem que ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de Barcelona. El comitè de vaga i la direcció de TMB han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar la vaga que havien convocat per avui i per altres 5 jornades del mes d'octubre. L'Audiència de Barcelona comença a jutjar un ex al càrrec del govern per avalar l'autorització ambiental de la cimentera de Montcada i Reixac. El judici culmina una lluita veïnal de prop de 2 dècades denunciant l'excés d'emissions de la planta. Núria Alcalà.
20: Bon dia. Sí, fa anys que els col·lectius veïnals i ecologistes demanen el tancament definitiu de la cimentera de Montcada, propietat de LafargeHolcim, tant per la contaminació sonora com l'impacte de la qualitat de l'aire de la zona. Segons la Fiscalia, el propi Ajuntament de Montcada i Reixac va registrar uns nivells sonors d'entre 6 i 7 decibels superiors al límit en horari nocturn. Tot i així, l'excap del Departament de Medi Ambient, Emili Dragone, va avalar l'any 2015 la llicència a la cimentera sense demanar un nou estudi d'impacte ambiental que substituís l'anterior de l'any 2008, que no recollia les modificacions de l'activitat de la planta. D'aquesta manera, l'escrit del fiscal manté que Dragone va mantenir vigent una autorització ambiental anul·lada pels tribunals l'any 2013. Una autorització, diu, il·lícita i obsoleta que no aplicava la normativa vigent de l'any 2015 i que no valorava convenientment la contaminació atmosfèrica. Amb tot, acusa l'excàrrec de la Generalitat d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i demana per ell 2 anys de presó.
10: Més coses, l'anglès predomina com la llengua més demanada a les ofertes de feina a Catalunya. Unes vacants on el català només és requerit en una de cada 5 ocasions, segons l'estudi de Pimec i la UOC. Climent Sabater.
21: Creix fins a màxims històrics el requeriment d'idiomes al mercat laboral. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes volen l'anglès i només un 25% català. Malgrat això, el requeriment de la llengua catalana augmenta, segons la directora de l'estudi, Carme Pagès, per la reculada del seu ús social que fa necessari sol·licitar l'idioma explícitament, un coneixement que abans es donava per suposat.
22: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua de interacció.
21: El requeriment del català és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació, ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%.
10: En esports, el Barça continua imparable i s'exhibeix al camp del Galatasaray amb un 1-4. Els de Hansi Flick sumen el desè triomf oficial consecutiu de la temporada. Germà García, bon dia.
23: Bon dia i bona hora. Aquest Barça continua en estat de gràcia i va tornar ahir a demostrar-ho a Istanbul amb una classe magistral amb golejada inclosa. A l'infern turc de l'Ali Samillen, davant una afició rendida i també cridanera amb el seu equip, els blaugranes van vèncer per 4-1 al Galatasaray, que va oposar resistència només en el primer temps per marxar al descans amb empat a un gol. La represa no va tenir res a veure. L'equip va sortir endollat des del primer minut i arribarien els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi en els primers 20 minuts, amb un Lamine Yamal que ahir va canviar la faceta golejadora per la d'assistent, amb dues d'elles marca de la casa. Un partit més, el mataroní va ser el millor de llarg. No hi ha cap dubte que el Barça està signant un començament de temporada històric. Porta 10 victòries en 10 partits amb un bagatge realitzador estratosfèric. 43 gols a favor per només 9 en contra, promig de més de 4 gols i mig per partit, líder de la Lliga i provisionalment també líder de la Champions. I la sensació de ser un equip inabordable. Propers reptes, ni més ni menys que el Betis dissabte a la Cartuja, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique dimarts vinent al Parc dels Prínceps i el clàssic contra el Real Madrid del dia 25 a l'Spotify Camp Nou. Ahir l'expedició va pernoctar a Istanbul i aquest matí farà una sessió de recuperació a les instal·lacions del Galatasaray abans de tornar a Barcelona.
10: I en bàsquet, el Barça ha guanyat el Maccabi Tel Aviv in extremis per 90-87 a l'Eurolliga. Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. I avui marxem amb la música de Bad Gyal, una de les artistes catalanes més internacionals. Actua avui a Buenos Aires. És la primera vegada al Movistar Arena de la capital argentina i obre així el tram americà de la gira Máscara. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: en 3 cafeterías diferentes y prácticamente casi en todas te encuentras que trabajas, en su mayoría son extranjeros y muchos latinos, un 90% tienen estudios universitarios.
1: Des de l'any 2017 s'han multiplicat per 8 les sol·licituds d'homologació a Espanya i fins al 2025 superaven la xifra de resolucions. L'acumulació d'expedients s'ha començat a descongestionar gràcies a una reforma del sistema que permet agilitzar els tràmits. Tot i això, les peticions continuen sent elevades i el temps d'espera és superior als 6 mesos que marca la normativa. Més enllà de la lentitud dels tràmits i la poca flexibilitat, la manera en la qual una persona marxa del seu país d'origen també dificulta el procés. Ho explica la Desiree García, responsable del programa laboral de Càritas Barcelona.
2: Sovint les persones poden fer que marxin en préstec perquè emperilli la seva vida. Per tant, després poder recuperar o no vens amb la documentació amb aquests estudis fets, no? Amb tot el que es demana, aleshores haver-ho de gestionar entre país d'origen per demanar tota la documentació per poder exigir aquí, quan no ho has agafat, doncs, l'entrada, això també dificulta molt el procés.
1: Una situació amb la qual es va trobar la Rosa.
3: Yo me vine de Venezuela prácticamente huyendo por cómo estaba el país. Yo era, bueno, he sido opositora al gobierno. Entonces, salí con lo que pude ahorrar y me vine. Entonces, no me dio tiempo de sacar los papeles de Venezuela y allí no estaban digitalizados. El tema es que cada vez y mientras más el tiempo iba pasando, iba aumentando más de precio. Actualmente está en aproximadamente 500 euros, 1000 euros, un poco. He ido como ahorrando y me ha costado hacerlo en ese punto. Luego, el tema de la homologación lleva su tiempo también, pero sí quiero hacerlo, estoy ya en ello.
1: Aquestes traves tenen un impacte tant en les persones que ho pateixen com en el sistema que les acull.
0: No seguir obteniendo experiencia en tu campo, estar como que estancada de cierta manera, porque sí que me quedé estancada como casi 3 años. Somos personas que a lo mejor venimos con mucha formación y que no se está aprovechando tampoco esa formación que tenemos aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues sé que faltan muchos médicos, tanto en atención primaria como en muchas otras áreas, y creo que es como una formació totalment desperdiciada.
1: De fet, gairebé el 80% de les homologacions són d'estudis en medicina. Aquest 2025 s'ha assolit el rècord en aquest sector, unes 30.000 peticions, un augment de més del 230% en comparació amb l'any anterior.
2: Al final estem parlant d'una persona que l'expedient que ha exercit, aleshores, bueno, no hauria de ser tan difícil. És molt raro, a més, que et donin una homologació del 100%. Sovint demanen que passin o 2 o 3 o algun any de grau, que això encara és més inviable per persones que estan aquí, que sovint els teus ingressos els permeten anar al dia. Per tant, crec que hauria de ser també més flexible.
1: El major nombre de resolucions corresponen a persones amb nacionalitat espanyola, seguides de Colòmbia, Veneçuela i Cuba. El 85% són homologacions de graus.

0: Edició migdia. La última noche con mi hermano, escrita i dirigida pel dramaturg Alfredo Sanzol, tanca la seva gira a la Sala Gran del TNC des de demà i fins a l'1 de novembre. Basada en 20 entrevistes a germans i germanes que han perdut el seu germà o germana, l'obra ens parla de vincle familiar, l'amor a la vida i també les persones que ens sostenen. Ens ho explica la Montse Soto.
1: Fa 2 anys, una amiga d'Alfredo Sanzol va perdre el seu germà i la darrera nit va ser una nit boja, assegura. Aquest és el punt de partida de La última noche con mi hermano.
2: Porque me dijo, joder, pasó la última noche con mi hermano y ha sido una locura. Fue un viaje, llévame aquí, llévame allá, hago esto, hago lo otro. Dice, que me duele decirlo, pero... és que ha habido momentos que nos hemos reído, ¿no?
1: Entre els 20 germans i germanes que ha entrevistat, hi ha també la directora sortint del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, amb una anècdota seva que també s'incorpora a aquesta peça protagonitzada per 3 parelles de germans, Núria Mencía, Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Biel Montoro, Jesús Noguero i Cristóbal Suárez.
2: El regalo ha sido cuando las personas con las que me

0: Falta un minut per 3:15 de la tarda. Temps ja per la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: Nova exhibició, en aquest cas a Istanbul, contra el Galatasaray, d'aquest Barça que ha començat la temporada imparable i sublim, i ahir va guanyar el segon partit de Champions 1-4, malgrat començar perdent, i suma 10 victòries en 10 partits oficials, amb 43 gols a favor i només 9 en contra. Espectacular, realment. Una segona jornada que avui continuarà amb 9 partits més, entre ells el Roma-Real Madrid. I així, líder provisional a la Champions, arribarà el Barça als 3 exigents partits que té a continuació i que acabaran amb el Clàssic el dia 25 al Camp Nou. La Champions, tema principal en una jornada molt bàsquet, on destaca la victòria in extremis ahir del Barça sobre el Maccabi a l'Eurolliga i que avui jugant Joventut en partit de Lliga i Unigirona en competició europea. En handbol, mentretant, ahir victòria del Granollers a la Lliga Europea. D'aquestes i d'altres qüestions a continuació. Comencem. I el que dèiem, el Barça torna cap a casa com a líder provisional de la Champions després de la nova victòria d'ahir a Istanbul, amb exhibició inclosa i un gran Lamine. Germà García, bona tarda.
3: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs amb l'expedició del Futbol Club Barcelona, que està volant en aquests moments des d'Istanbul fins a Barcelona, va pernoctar ahir a la nit després del partit, i tot i que en un principi s'havia previst un entrenament matinal a les instal·lacions del Galatasaray, finalment ho ha fet en el seu hotel de concentració i posteriorment han viatjat cap a l'aeroport d'Istanbul. Per tant, estan volant en aquests moments, ja hauran fet la feina en el dia d'avui per centrar-se a partir de demà en el proper compromís, que serà un compromís també de molta exigència, el proper dissabte a 6:45 de la tarda a la Cartuja contra el Betis. Del partit d'ahir, dir que el Barça va tornar a ser un Barça espectacular, sobretot en la segona meitat. La primera no tant. En la primera van haver algunes llacunes, sobretot defensives, que van deixar que pensar de que aquest Barça podia ser mortal, però no va ser així, perquè ja a la represa la veritat és que en els primers compassos el Barça pràcticament va finiquitar el partit. Es va avançar el marcador Batrakov a l'equip turc en el minut 27, empatava Joao Cancelo en el minut 42 després d'una jugada que iniciava Lamine Yamal, que va ser el millor de l'equip, però de llarg en el partit d'ahir. Es va arribar al descans amb empat a 1 i ja la represa en el primer minut, Lamine Yamal amb l'exterior va donar una passada per una rematada de Gordon que la va enviar al lateral de la xarxa. Al minut 5, Fermín López signava l'1-2 amb assistència de luxe, en aquest cas, de Lamine Yamal, que ahir en va fer dues d'assistències, no va marcar, però va ser assistent per excel·lència. En el minut 8, 3 minuts més tard, Anthony Gordon marcava el 1-3 i el definitiu 1-4 el marcava Adeyemi, que havia entrat en la segona part per Gordon, per col·locar el definitiu 1-4. Les estadístiques són certament astronòmiques. Per dir que el Barça signa el millor començament de la seva història, són 10 victòries amb 10 partits disputats, 8 de Lliga i 2 de Champions, per un total de 43 gols a favor i només 9 en contra. És, sens dubte, doncs, una xifra que fa esgarrifar més d'un equip, perquè estem parlant de gairebé 4 gols i mig per partit. Això és el que signa el Barça, repeteixo, amb una nova exhibició de Lamine Yamal, i en Champions, a més, és líder provisional a l'espera del que puguin fer avui la resta d'equips. Però de moment el Barça és líder amb aquests 6 punts, 3 que va aconseguir contra el Feyenoord i els 3 d'ahir, i a més amb 9 gols a favor i només 2 en contra. Per tant, li dona una diferència de més 7 que el situen provisionalment, repeteixo, com a líder. A destacar també el partit que van fer ahir, Pedri, Rodri, Joao Cancelo, al marge de Lamine Yamal, que va ser de llarg el millor del partit, per tal d'emmudir a l'estadi de l'Ali Samillén, que pràcticament ja, quan va acabar el partit, no quedava ni mig estadi, perquè ja havien marxat veient la superioritat total manifesta del Barça. I a partir d'ara ja, a pensar en els dos partits importantíssims. De fet, són 3, 2 fora i un a casa, que venen a partir d'ara, com deia, dissabte, 6:45 de la tarda, la Cartuja contra el Betis. Seguirà dimarts a les 9 del vespre al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain, per tancar el dia 25 també a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou, el Clàssic contra el Real Madrid.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Germà. 3 partits exigents que li venen ara al Barça, per veure si pot continuar o no en aquesta ratxa victoriosa. En tot cas, ara tarda sentim els protagonistes de la victòria d'ahir. A més, a la zona mixta en va ser uns quants. Josep Capel, bona tarda.
4: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, ahir van parlar fins i tot tres jugadors en zona mixta, cosa poc habitual, i mengen partits de Champions. Habitualment són un o dos jugadors i ahir, com dic, van parlar tres. Abans, si et sembla, podem parlar una miqueta del que va comentar el tècnic Hansi Flick en sala de premsa. Va tenir, per cert, un contratemps, no se li obria la porta i va estar més d'un minut i va haver de donar tota la volta per poder accedir a la sala de premsa. I allà doncs es va desfer en elogis al treball de tot l'equip, però especialment a un jugador, a Lamine Yamal. Va comentar que és evident que tots els elogis i totes les mirades se l'emporta ell perquè va resoldre el partit a la segona part, però que en tot cas va ser feina de tot l'equip aquesta remuntada i sobretot aquesta bona ratxa de 10 partits consecutius, els 10 primer guanyant ni més ni menys que amb 43 gols a favor amb més de 4 per partit. Això deia Hansi Flick.
5: Lamine is good, he's physically top.
6: Lamine està bé, físicament està perfecte i evidentment gaudeix jugant a futbol, ho heu pogut veure, sobretot a la segona part. És fantàstic tenir un jugador com ell a aquest nivell, realment ha canviat el partit per nosaltres i això és molt bo.
5: He changed the game for us and this was very good.
4: Respecte als jugadors, com et deia, van sortir tres en concret. Si em sembla, comencem per Fermín, perquè va ser l'autor del segon gol a assistència de Lamine Yamal i sobre aquest entendiment entre tots dos en va parlar precisament el jugador andalús del Barça.
7: No, tiene razón, al final sé lo que él puede hacer en el campo uno contra uno y bueno, tenemos química, yo cuando nos conocemos a la perfección y bueno, creo que es un punto importante para el equipo y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine.
4: També va parlar Rodri, sempre crític, es nota que té l'edat que té, que ha passat pel City, per la selecció espanyola, i tot i no ser capità és com si ho fos, perquè fixa-t'hi, Marga, la reflexió que em feia de les coses positives, però també de les coses que havien de millorar, sobretot en Champions, si volen acabar aixecant el títol. No pot tornar a passar a tenir 10-15 minuts com els que van tenir després d'encaixar el gol.
8: Bueno, estamos en un muy buen momento, llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Pero bueno, siempre intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar, sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, nos han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender, quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
4: I si et sembla, acabem amb Eric García, perquè aquest era el primer de quatre partits en dues setmanes força complicats. Era aquest, després el cap de setmana camp del Betis i la setmana vinent ni més ni menys que Paris Saint-Germain fora de casa, a domicili, a part dels prínceps i posteriorment el cap de setmana el clàssic contra el Real Madrid al Camp Nou. Això deia Eric, estan preparats, però sobretot andant a partit a partit.
9: Sí, home, i tant. Crec que és molt important, pel que he dit, després ve el clàssic, que és molt important, i després del Betis ja parlarem del Paris Saint-Germain.
4: Doncs és el més interessant del que va succeir tant a la sala de premsa com també a la zona mixta. L'equip a partir de demà començarà ja a preparar aquest partit important a camp del Betis.
1: I és que això no s'acaba. Gràcies, Josep Capel. Tots dos van estar ahir a Istanbul explicant-nos aquest partit, però la segona jornada de la Champions té d'altres resultats. Pels que fa ahir destaquem l'Atlético de Madrid 2, Manchester United 0 i el Villarreal 3, Nàpols 1. I avui es disputen altres 9 partits, entre ells a les 9 de la nit a Roma, Real Madrid i Betis Porto. També juga el Feyenoord Como, l'equip italià l'entrena el català Cesc Fàbregas. I a la Champions femenina, el partit que el Barça ha de jugar contra l'Arsenal canvia de dia. Estava anunciat per l'11 de novembre, però jugarà dijous dia 12, 6:45 de la tarda, per evitar la vaga general convocada, segons ha notificat el Futbol Club Barcelona. Mentretant, moltes jugadores del Barça han empatat a 2 aquesta matinada amb la selecció espanyola contra Estats Units, en partit amistós, que ha representat el partit número 150 de l'ex-blaugrana Alexia Putellas, que ha brillat amb un gol i una assistència en els 60 minuts del partit que ha disputat. I no deixem el futbol, anem a la Lliga de Segona, perquè tenim bones notícies per la porteria del Girona. Sembla que Gazzaniga no té lesió. Josep Guardiola.
10: Encara no fa 48 hores, el Girona tancava la novena jornada del campionat de Lliga a la segona divisió amb un empat a un al camp del Tenerife i dues preocupacions. Una, l'estat físic de Paulo Gazzaniga, que es va haver de retirar la mitja part, no va poder jugar a la segona per problemes en el seu glutis. Sembla que no passarà d'una sobrecàrrega i, per tant, el tècnic Quique Álvarez el tindria disponible per jugar aquest cap de setmana davant de l'Andorra. L'altra preocupació és que l'equip gironí, que s'havia avançat en el marcador en el minut 4, va deixar aixecar el cap al Tenerife quan el tenia molt tocat. És un fet que ja s'ha anat produint en altres jornades en aquest inici de campionat i que també preocupa i que té ben determinat el tècnic Quique Álvarez.
11: Intentar que no ens corrin tant, ens estan corrent o durant tota la temporada ens han corregut massa i tenim marge de millora, per suposat, en això, no? Tampoc és fàcil i, bueno, aquí està la clau, no?
10: En un altre ordre de coses, caldrà veure si Quique Álvarez pot recuperar Justin i Estuani per aquest pròxim partit. Són els dos únics lesionats que ara mateix té a la seva plantilla.
1: I deixem el futbol, entrem en el poliesportiu parlant de bàsquet, molt bàsquet pels equips catalans entre ahir i avui. Comencem parlant de la tercera victòria del Barça a l'Eurolliga. Ahir, això sí, in extremis, al Palau contra el Maccabi. Àlex Carazo, bona tarda.
12: Bona tarda. Ahir sí que el Barça va saber jugar al darrer quart, que el va permetre endur-se el partit als darrers instants. En un partit, en un duel de molta alta puntuació, 90-87 va guanyar l'equip de Sekulic davant d'un Maccabi que va basar gran part del seu joc en l'encert des de la línia de 3, gairebé un 50%. Marcador molt ajustat tot el duel. Una falta de Parra quan mancaven 19 segons va permetre als israelians llançar i anotar 3 tirs lliures. Partit empatat i última possessió pel conjunt blaugrana, que va acabar amb un triple de Robinson per donar el triomf al Barça. Una jugada que semblava podia anar per Kevin Panther, màxim anotador dels locals, amb 19 punts. En una nit al Palau, on de nou no hi va haver una bona entrada, i sobre això va parlar l'entrenador Alexander Sekulic.
13: Football is sport number one in Barcelona, so I believe that if the match was in some other...
12: El futbol és l'esport número 1 a Barcelona. Crec que si el partit hagués sigut altre dia o una altra hora, les graderies haguessin estat plenes. Així que divendres és una gran oportunitat per mostrar-nos i presentar el nostre equip amb un Palau ple davant d'un dels millors equips de l'Eurolliga. I és que el Barça Marga rebrà divendres el vigent campió, l'Olympiacos, en el que serà el quart i darrer partit seguit amb 8 dies al Palau.
1: Això pel que fa al Barça, però també van jugar en competició europea el Manresa i el Girona, Àlex.
12: A l'Eurocup, derrota del Manresa a Turquia, a la pista del Basaksehir, 100-88, després d'un marcador molt negatiu al primer quart, que ja van arrossegant tot el partit. Segueix la mala dinàmica dels baixesans, amb només un triomf en 6 enfrontaments aquest inici de temporada. I a la FIBA Eurocup, segona victòria en dues jornades pel Girona, que es va imposar a Bèlgica a la pista de l'Ostende, 76-91, amb 22 punts de McLang.
1: Gràcies, Àlex. Bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Això va ser ahir, però avui juguen el Joventut i l'Unix Girona. Dani Esclusa, bona tarda.
6: Bona tarda. Les de Roberto Íñiguez debuten a l'Eurocup davant l'Ostrava Txec a un quart de nou del vespre a Fontejau, després de caure eliminades a la fase prèvia de l'Eurolliga i no haver guanyat encara cap partit aquesta temporada. El tècnic de les gironines és força clar a l'hora d'expressar el que necessiten fer les seves jugadores i assegura, atenció, que no ha vist el rival d'avui.
14: No l'he visto. He visto nuestros partidos, he visto porque tengo la teoría en estos momentos de que si nosotros no mejoramos lo nuestro, nuestras cosas básicas, nuestros principios, cómo competimos, cómo nos expresamos en la pista, cómo nos ayudamos unas a otras, cómo reboteamos, cómo defendemos el pick and roll, cómo ejecutamos los sistemas, las jugadoras siempre hay una que se pierde, entonces hay que trabajar más las cosas nuestras. ¿Qué podemos hablar de los traba? ¿Para qué nos sirve hablar de los traba?
6: Doncs així de clar es mostrava Roberto Íñiguez. Per si fos cosa amarga per la situació de l'Uni Girona, avui no podrà comptar amb la crack de l'equip i Iana Martín, que es va fer mal a la mà a l'última jornada de Lliga. Sembla que no és greu, però no podrà estar disponible pel partit d'avui. D'altra banda, en competició masculina, el Joventut disputa partit ajornat de la segona jornada de l'ACB davant l'Andorra. El base dels verdinegres, Lude Hackenson, destaca la importància del partit.
15: És un partit molt important, no? No, todavía no hemos ganado en ACB. Tenemos que jugar algo más fuerte, jugamos en casa, tiene que ser muy difícil ganarnos aquí este año y tenemos que mejorar en todo.
6: Doncs efectivament, els badalonins, que encara no han guanyat en Lliga aquesta temporada, ho buscaran avui a l'Olímpic. El partit començarà a les 8 del vespre.
1: Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I encara en competició, en aquest cas europea, però d'handbol, el Franklin Granollers va obtenir ahir la seva segona victòria a la Lliga Europea. L'equip d'Antonio Rama va derrotar l'Aguas Santas a Portugal per 31-32 en un partit molt igualat i que no es va decidir fins als segons finals. De fet, tot i encadenar els catalans una sèrie de parcials favorables, en l'últim tram del partit el conjunt portuguès va aconseguir l'empat a 3 minuts del final i, com dèiem, no es va decidir fins als darrers instants. Destaca l'actuació d'Adrià Figueres i Marcos Fis amb 8 i 7 gols respectivament. Amb aquesta victòria el Granollers es manté a la segona posició del grup E de la competició europea. En el proper compromís d'aquesta competició s'enfrontaran de nou catalans i portuguesos el dia 17 de novembre al Palau d'Esports. En hoquei patins, la selecció espanyola femenina masculina ha sumat la seva segona victòria al Mundial, que es disputa a Asunción, Paraguai, derrotant Portugal per 4-2. Cal recordar que aquesta selecció està formada amb molts jugadors d'equips catalans i el seleccionador és Pere Bàries, que explicava que defensaven títol, defensa titular la selecció espanyola, i avui jugaran contra Suïssa. I en waterpolo, avui a les 7 de la tarda a Sabadell, final de la Supercopa d'Espanya entre l'Atlètic Barceloneta i l'equip local, el Club Natació Sabadell. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: Primer día de huelga indefinida en la educación pública en Madrid. Sonidos e imágenes. Uno, la Puerta del Sol, marea verde de profesores y estudiantes. Otra, a primera hora, la Universidad Complutense, cargas policiales desproporcionadas. Las dos, la una en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Cargas y uso de la fuerza de la Policía Nacional contra estudiantes y profesores en un piquete informativo. Y esto ha acabado con 5 detenidos, varios heridos, según el sindicato de estudiantes. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, nos ha contado en mediodía que ha pedido una investigación de urgencia sobre la actuación de la policía que sospecha desproporcionada.
2: Creo que se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos, y por ello he pedido al jefe superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de las medidas inmediatas que sean pertinentes.
0: En la Complutense había también profesores testigos de esas cargas. Nos lo contaba aquí Eva Aladro, profesora de Ciencias de la Información. Dice que nunca en 30 años en la universidad había visto esa violencia.
3: Tiene estudiantes que van por las facultades haciendo ruido, gritando, etcétera. Y entonces, en un momento dado, a la puerta de la Facultad de Ciencias Químicas, el piquete iba a entrar, y entonces ha llegado la policía a detenerlos. Son chicos que ayer hicieron un encierro ejemplar en la Facultad de Ciencias de la Información a reclamar una enseñanza pública de calidad. Yo creo que no es solo desproporcionado, realmente estamos perdiendo el norte, ¿no?
0: Rosa Perarna, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Es un nuevo frente de este otoño caliente en lo social, primer día de huelga indefinida en la educación pública en Madrid. Está también en la Puerta del Sol.
4: Sí, una marea verde, miles de personas contra los recortes y contra la precariedad. Más profesores, más inversión en los centros y mejores condiciones laborales. Ahí está Graciela García, buenas tardes.
5: Buenas tardes, un auténtico tsunami verde que está desplazándose desde la Puerta del Sol, llegando ya a la Consejería de Educación, toda la calle de Alcalá llena de profesores y alumnos que también han venido a defender la educación pública.
6: Para reivindicar una educación pública de calidad.
7: Para, pues eso, secundar una educación pública de calidad y defender derechos de profesorado y de alumnos.
8: Estamos apoyando a los profesores. Y hemos venido aquí también a la manifestación a apoyar a todos los profes.
9: Que venimos aquí a apoyar la sanidad pública y la educación pública, todo para todos.
5: Ahora mismo toda una auténtica demostración de intenciones de este colectivo de educación que empieza hoy una huelga indefinida y está mostrando su fuerza en las calles de Madrid.
0: Lo harán también en 2 semanas los médicos madrileños, irán también a la huelga y en vísperas de la huelga general del 11 de noviembre, 2 días antes de que empiece la campaña electoral. El CIS da la victoria al PSOE con 12 puntos de ventaja sobre el PP.
4: Los socialistas rentabilizan electoralmente el desahucio de Mari Carmen. El barómetro se elaboró en plena polémica por el desalojo de la anciana. Los populares bajan 3 puntos en intención de voto y los socialistas suben 3.
0: Y duplican su ventaja respecto al barómetro de hace un mes. Rosa Carreño, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Y el CIS contradice la mayoría de las encuestas y da como vencedor de unas elecciones al Partido Socialista con una ventaja de casi 12 puntos sobre el Partido Popular. El PSOE subiría 3 puntos, alcanzaría el 34% de los votos, mientras que el PP caería más de 3 y se quedaría con un 22% de esa estimación. Quien sigue subiendo es Vox, que se coloca ya en un 17%. A la izquierda del PSOE, Sumar Frente Amplio sube 4 décimas, más de medio punto baja Podemos, y entre las fuerzas soberanistas la que más sube es Esquerra, y eso antes de confirmar la candidatura de Rufián. Mejora también Bildu, que casi triplica los votos que sacaría el PNV. Se acabó la fiesta de Albise, sigue en un 8% de los votos. El barómetro se hizo, como decías, en plena movilización ciudadana tras el desahucio en Mari Carmen y coincidiendo con el adelanto electoral que trajo la caída de los 2 decretos de vivienda. La vivienda vuelve a marcar un récord, es el problema que más preocupa ya al 55% de los españoles.
0: Y las izquierdas, con la calle encendida, tienen el viento en contra en esas encuestas, sigue sin cerrar acuerdo para concurrir a las elecciones en una única lista. El plazo se agota, quedan 48 horas para poder inscribir coaliciones.
4: Y con esa presión, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha ofrecido hoy a dar un paso al lado, a renunciar a encabezar Frente Amplio para facilitar la integración de Podemos, algo que Irene Montero rechazaba este mismo martes. Colau aún lo ve posible.
11: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación.
4: Y apenas un rato después de estas palabras de Colau, los partidos que por ahora integran Frente Amplio han lanzado el logotipo, la página web y los perfiles en redes sociales de la coalición. Y hace unos minutos, respuesta de la secretaria general de Podemos, de Yone Belarra, en Televisión Española.
12: Pensamos que el tándem Gabriel Rufián-Irene Montero es el que mejor puede dar esta pelea.
0: Otro de los datos del día, los precios. Estadística confirma el mes pasado la inflación en el 4,9%. Es la tasa más alta de los últimos 3 años y medio.
4: Los combustibles son los responsables del subidón. Se han encarecido casi un 30% respecto a septiembre del año pasado. Un repunte que garantiza el descuento de 20 céntimos en la gasolinera durante el mes de noviembre. Cristina Ganuza, buenas tardes.
13: Buenas tardes. La gasolina nos cuesta un 27% más que hace un año y el gasóleo un 34% más. Así que en noviembre, como dices, se mantendrá la rebaja fiscal de los 20 céntimos. El IVA de la luz y el gas, sin embargo, se quedará en el 21. No baja porque la electricidad y el gas encarecen menos de un 15%. El precio de los alimentos sube con mucha menos fuerza que la energía, aunque sí vemos incrementos muy pronunciados en el caso de los alimentos frescos. Los frutos rojos, por ejemplo, se disparan un 50%, las hortalizas un 17%, los cítricos un 15% y los huevos un 12%. En las mañanas de Radio Nacional, el vicepresidente Carlos Cuerpo asegura que vigilarán su evolución.
14: El incremento de esos costes energéticos para los productores, para los transportistas, acaba afectando también a la cesta de alimentos. Queremos anticiparnos en la medida de lo posible para intentar minimizar o incluso evitar ese efecto.
13: Los servicios tampoco dan tregua. Los vinculados al turismo y al ocio presionan sobre la inflación y eso se refleja en la tasa subyacente. A eliminar alimentos frescos y energía sube hasta el 3,1%.
0: Todo eso ha llevado también a los tractoristas al campo, a la calle. Lo contamos a partir de las 2:30. Los Reyes están en Melilla. La ciudad les ha recibido con el mismo entusiasmo con el que ayer fueron acogidos en Ceuta.
4: Felipe y Leticia han saludado a los ciudadanos que les esperaban a las puertas de la Asamblea de Melilla, donde han mantenido un encuentro con el presidente, Juan José Imbroda, y con otros representantes de las instituciones y la sociedad civil.
0: Incontables las fotografías, los selfies, las firmas, los regalos que han recogido. Begoña Rubio, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Pues la Plaza de España se va despejando a esta hora de los miles de melillenses que hasta hace unos minutos no paraban de corear a los Reyes, quienes se han dado otro auténtico baño de masas al salir del ayuntamiento. Ya previamente habían saludado y se habían hecho fotos con quienes les aguardaban desde primera hora de la mañana. Entre los momentos más emotivos, cuando los Reyes, don Felipe y doña Leticia, han saludado desde el balcón del ayuntamiento. Ya en el interior han firmado en el libro de oro y han recibido la llave de la ciudad en el Salón Dorado. Allí el presidente de la ciudad ha agradecido el apoyo que desde el primer momento el monarca ha dado a las ciudades autónomas tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio. Una crisis ha lamentado para la que han faltado respuestas ágiles. Juan José Imbroda ha dicho que la presencia de los monarcas, largamente esperada, da certidumbre en el futuro para una nueva etapa que empieza hoy.
16: Majestades, hoy con su visita comienza una nueva Melilla. Gracias por haberlo hecho posible. ¡Viva Melilla! ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva!
15: La agenda de tarde incluye la visita de los Reyes al Colegio Pintor Eduardo Morillas y un encuentro con la sociedad civil a la que dirigirá unas palabras.
0: Y más asuntos que vamos a ampliar a partir de las 2:30, 2 días después del desfile militar por la fiesta nacional. El ejército ha abierto investigación al grupo de legionarios que aparece en un vídeo junto al agitador ultra Vito Quiles jaleándole mientras grita a por los rojos. Pablo Lupión, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Unas imágenes que no han gustado en el ejército de tierra en el que se integra la legión.
18: ¡Vito! ¡Vito! ¡Vito!
17: Fuentes consultadas reconocen que no son aceptables, por eso nada más tuvieron conocimiento de ellas, se abrió una investigación para aclarar si los legionarios que aparecen en el vídeo están incurriendo en una falta. Se les llamará a declarar antes de decidir si se les abre o no expediente. De acuerdo con el Código Disciplinario Militar, las expresiones públicas que vayan contra la neutralidad política y sindical de las Fuerzas Armadas conllevan una sanción grave que podría ser económica, con una suspensión de sueldo de entre 8 a 15 días, el arresto domiciliario entre 2 semanas y un mes, la pérdida de destino o la baja en el centro docente militar de formación.
0: Y los mercados, subidas, Bolsa de Madrid, ahí Martínez, buenas tardes.
19: Buenas tardes, con el IBEX 35 sumando medio punto porcentual hasta los 19.300 puntos. La atención estará hoy en el dato de inflación de Estados Unidos que podría marcar los próximos pasos de la Reserva Federal.
0: Y en los deportes, pleno de victorias para los equipos españoles en Europa, Alex Pita.
20: Sí, Carlos, fue un regreso a la Champions redondo. Victoria del Atlético contra el United, del Villarreal contra el Nápoles y del Barça contra el Galatasaray. Llevan 10 victorias seguidas y 43 goles. Hoy juega el Real Madrid en Roma, regreso de José Mourinho y el Betis contra el Oporto. Y acaba de ganar Rafa Jódar, se ha clasificado para cuartos de final en Shanghái.
0: Lo ampliamos todo a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Les dejamos ahora con la información territorial.
1: Adisio Mixtía, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
21: Muy buena tarde. Uns 200 tractors de tot Catalunya recorren els carrers del centre de Barcelona per arribar fins al Palau de la Generalitat. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
22: Som aquí perquè en qüestió de menys d'un any l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes.
21: De seguida connectarem amb la Mireia Moreno, que està seguint aquesta protesta. Més coses, si demà se celebressin eleccions generals, el PSC continuaria sent la força més votada a Catalunya, segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. Esquerra i Vox, per la seva banda, són els que més pujarien i Junts cauria de 7 a 4 a 5. L'enquesta es va fer entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre. El 23, recordem, es va executar el desnonament a Madrid de la Mari Carmen Abascal, un fet que va encendre les protestes per un habitatge digne. Salutacions de l'Helena Ramos i l'Adriana Llacalla a les vies de so i l'Eric sobrevia a la producció. Ara, la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit. Fina Araque.
23: Bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C31 a l'altura de Sitges, on ha bolcat un camió aquest migdia, i destaquem que s'ha pogut obrir un carril i que se circula a través de pas alternatiu. Hi ha circulació intensa en els sentits de la circulació. Pel que fa a l'autopista AP7, hi ha un vehicle avariat a l'altura de Granollers que ocupa el voral i provoca circulació intensa en sentit sud, i més endavant també circulació intensa a Santa Perpètua de Mogoda per un altre accident que ocupa també el voral. Destaquem en sentit nord a la mateixa autopista retencions a la zona de Barberà del Vallès i entre Cerdanyola i Badia del Vallès també en sentit Girona, aturades a la B30 lateral d'aquesta autopista. Pel que fa als accessos més immediats a Barcelona, destaquem alguns trams aturades a la Ronda, concretament a la Ronda Litoral entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet en sentit Trinitat, i també retencions a la zona portuària en sentit Besòs. Pel que fa a la Ronda a l'Alt, aturades a la zona d'Horta en sentit Llobregat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
21: I quina és la previsió del temps? A EMET, Jordi Oriós.
24: Avui menys nuvolositat cap a l'interior a Catalunya, amb intervals de núvols alts en general als prelitorals i litorals de Girona, de Barcelona i de Tarragona. Al terç sud de Tarragona hi ha possibilitat a més durant la tarda d'algun ruixat aïllat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en lleuger ascens o sense canvis, s'esperen màximes de 30 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, d'avui a l'Empordà, bufa la tramuntana tendint a perdre força durant la tarda. A la resta, vent variable amb predomini de la component sud durant la tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
21: Ho dèiem en portada, el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat dona oxigen als socialistes. El PSC guanyaria les eleccions generals de Catalunya pràcticament sense rival. La pujada més pronunciada la protagonitzarien Esquerra i Vox, mentre que Junts i Sumar es desplomarien de manera contundent. Ampliem la fotografia de la mà de la Lorena Enns. Bona tarda, Lorena.
25: Bona tarda. Sí, el PSC guanyaria les eleccions al Congrés a Catalunya sense massa discussió. Els socialistes mantindrien els resultats del 2023 quan van obtenir 19 escons. Per sota, però, sí que hi ha canvis destacables. La segona força seria de manera molt clara per Esquerra, que marcaria entre 10 i 11 diputats, per sobre dels 7 obtinguts en els anteriors comicis. A la tercera força sí que hi ha més disputa. El PP obtindria entre 6 i 7 diputats, ara en té 6, i Vox assoliria entre 5 i 6, ara en té només 2. Junts perdria força, cauria dels 7 actuals a entre 4 i 5 diputats. Els Comuns Sumar també es desplomarien, passarien de 7 representants a Catalunya a tenir-ne entre 2 i 3. Segons el CEO, Pedro Sánchez, és el líder preferit per ser president president del govern espanyol amb el 39% dels suports. Molt per sota queden Santiago Abascal amb un 8% i Ernest Urtasun i Alberto Núñez Feijóo marcant cadascun un 7%. Es tracta d'un baròmetre realitzat entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre. És previ a la convocatòria electoral, però coincideix amb les protestes pel desnonament de la Mari Carmen i també amb la votació fallida al Congrés dels decrets d'habitatge. L'enquesta reflecteix les mobilitzacions al carrer. L'habitatge ja acumula 2 anys com el principal problema a Catalunya.
21: Gràcies, Lorena. Divendres finalitza el termini per presentar candidatures a aquestes eleccions i a hores d'ara l'esquerra del PSOE continua dividida. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i candidata a la presidència del govern del Front Ampli, ha fet una crida a Esquerra Republicana i Podem perquè s'afegeixin a la coalició de Movimiento Sumar, Esquerra Unida, Comuns i Más Madrid. En declaracions a l'Hora de la Uno, Colau s'ha mostrat disposada fins i tot a renunciar a ser la número 1.
2: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
21: Mentrestant, dins Esquerra Republicana de Catalunya hi ha veus discrepants amb la col·laboració anunciada amb Podem. L'exconsellera d'Esquerra, Dolors Bassa, ha dit al Cafè Idees de Ràdio 4 que s'hauria d'haver consultat la militància.
3: A veure, a mi em sembla bé que hi hagi pactes amb les esquerres, em sembla bé, però no a la llista d'Esquerra. Si fos aquest el cas, com el pacte que ha fet en Rufián, jo crec que es havia d'haver consultat a la militància. No és un pacte qualsevol, és un pacte de legislatura.
21: A les eleccions del 29 de novembre s'ha referit també al Cafè d'Idees de Ràdio 4 el president del grup municipal del Partit Popular a Barcelona. Daniel Cirera ha dit que no li preocupen els possibles pactes amb Vox, tot i algunes de les propostes de l'extrema dreta.
6: No hi ha res que es pugui fer fora de la llei. I, per tant, crec que els espanyols hem d'estar tots prou tranquils. Si ha governat l'extrema esquerra a Espanya i gairebé no passa res, doncs també pot governar l'extrema dreta.
21: Més coses. Avui hem conegut que el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia als 35 encausats per les despeses del procés. Entre d'altres, absol de responsabilitat comptable a Carles Puigdemont, Artur Mas i també Oriol Junqueras. Més detalls, Núria Alcalà.
7: Sí, el Tribunal de Comptes eximeix així una trentena d'excàrrecs del govern del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros per les despeses del referèndum de l'UO i la promoció del procés a l'exterior. L'òrgan fiscalitzador va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el presumpte desviament de fons al procés podria haver afectat a les arques comunitàries. El Tribunal de Luxemburg va determinar el juliol que no i va concloure que aquest procediment comptable era amnistiable. El Tribunal ha retardat 3 mesos l'aplicació efectiva de la norma perquè va obrir un període de delegacions a les parts perquè es pronunciessin sobre el possible ús dels fons europeus pel procés. Finalment, s'ha posat punt i final a aquesta causa, però en els propers dies s'espera el pronunciament del Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació i de l'Audiència Nacional en relació a la causa per terrorisme contra els CDRs.
21: I a aquesta hora estem pendents de la tracturada convocada per Unió de Pagesos, que recorre els carrers de Barcelona per demanar més ajuts pel sector. Ara són davant del Departament d'Agricultura i l'objectiu és arribar al Palau de la Generalitat. Seguint la llista, la nostra companya Mireia Moreno. Endavant, Mireia.
8: Amb un ambient festiu i sota el lema sense pagesia, ni país, ni futur, la tracturada avança pel centre de Barcelona per reclamar ajudes directes per pal·liar les crisis consecutives que diuen a través del sector. La darrera, l'increment del preu dels carburants derivat dels conflictes internacionals. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
9: És aquest increment dels carburants. Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i té tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil.
8: 200 tractors mobilitzats des d'arreu de Catalunya conflueixen en aquesta marxa que finalitzarà la plaça Sant Jaume després de passar pel Departament d'Agricultura. El sector avisa, les mobilitzacions continuaran la propera el 28 d'octubre amb una nova tracturada a Madrid.
21: I el president de la Generalitat, gràcies Mireia, Salvador Illa, ha demanat a la Comissió Europea que mobilitzi ajudes extraordinàries a la Reserva Agrícola Comunitària pels agricultors i ramaders. Illa s'ha reunit aquest dimecres al Parlament Europeu a Brussel·les amb representants del Comitè d'Agricultura. El cap de l'executiu català ha traslladat als eurodiputats les preocupacions de la pagesia coincidint amb aquestes protestes del sector a Catalunya i ha demanat que es mobilitzi i reforci el fons agrícola per proporcionar ajuts extraordinaris als agricultors i ramaders que pateixen la caiguda dels preus, l'increment dels costos i també la pèrdua de rendibilitat de les explotacions.
5: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquests dies, aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les. No?
21: I en plan econòmic, l'IPC puja fins al 4,5% al setembre a Catalunya. Són 5 dècimes més que a l'agost i l'encariment interanual més gran des de febrer de 2023 fa 3 anys i mig. Què més en sabem, Toni Conde?
10: Els preus que més augmenten a Catalunya són els costos energètics. L'electricitat, el gas natural i l'aigua són un 13% més cars que fa un any, mentre que la benzina i el dièsel s'apugen un 24,4%. Pel que fa a la inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els sindicats reclamen una pujada de salaris i altres mesures per fer front a l'increment de l'IPC. Òscar Riu, d'UGT, i Albert Ferrer, de Comissions Obreres.
11: Les dades de l'IPC del mes de setembre ens tornen a demostrar que és necessari un augment dels salaris.
12: Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores.
10: Pel que fa a la cistella de la compra, puja un 2,9%, amb les hortalisses fresques i els llegums com el producte que més s'encareix, amb un 12,7%. La demarcació amb l'IPC més elevat a Catalunya és Girona, amb un 5,5%, 7 dècimes més que a l'agost.
1: Edició migdia.
21: La Congregació dels Fills de la Sagrada Família, titulada l'Escola Pare Manyanet de Barcelona, ha demandat als pares de 2 exalumnes que es van suïcidar. Es tracta de les famílies de Kira López i l'Òscar García. El reclama 70.000 euros per vulneració, diuen, de l'honor i la imatge de la institució. Sergi Bassoles.
13: Sí, una acció judicial que a fons de la congregació de l'escola Pare Manyanet justifiquen al·legant que els pares dels 2 alumnes haurien fet publicacions reiterades a les xarxes socials que vulneren el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. Els pares de la Kira, que es va suïcidar als 15 anys, creuen que el centre no va protegir a la seva filla de l'assetjament escolar. La família de l'Òscar García, que també es va suïcidar en aquest cas als 21 anys, sospita que el jove va patir abusos sexuals per part d'un professor. Precisament un vídeo enregistrat l'estiu passat pel progenitor de la Kira i el de l'Òscar hauria estat el detonant de la demanda. Maria José López, mare de la Kira, en declaracions a aquests micròfons.
14: Una entrevista que li va fer el pare de la Kira i aquest pare doncs donava el seu testimoni. Ho feia ja al davant de l'escola, on va portar el seu fill durant tants anys, i denunciava que el pedòfil estava vivint a les instal·lacions del Manyanet Les Corts.
13: A criteri dels pares de la Kira, la demanda del centre escolar no té fonament i busca silenciar-los.
14: Ja estem a 3 mesos del judici de la Kira. Per primera vegada es jutjarà una escola per la seva responsabilitat civil en un cas d'assetjament escolar i de violència d'adulta menor amb la víctima que va acabar suïcidant-se.
13: Fa 2 anys, l'escola Pare Manyanet de Sant Andreu ja es va querellar contra els pares de la Kira per injúries i calúmnies. Una querella que en primer terme es va arxivar l'abril de 2026, però que l'escola va recórrer i actualment es continua investigant.
21: I anem ara fins a Tarragona perquè identifiquen els principals factors associats a l'ús de pornografia entre adolescents. La recerca de la Universitat Rovira Virgili, basada en dades de més de 33.000 estudiants de l'estat espanyol, relaciona aquest comportament amb l'ús problemàtic d'internet, el consum de substàncies, el conflicte familiar i també algunes conductes sexuals de risc. Judit Huerta.
26: L'estudi, diuen els seus responsables, no és la solució, sinó que orienta polítiques educatives i preventives per evitar el consum de pornografia entre els adolescents. I entre aquestes polítiques, prevenció als instituts, recuperar l'educació sexual com a matèria als centres escolars i treballar de manera coordinada a casa, dins el nucli familiar. I tot, i que, per exemple, reconeixen que el control parental pot servir, apunten eines menys punitives. Àngel Belzunegui és el responsable de l'estudi.
27: Estils parentals que recolzin a la persona, que es preocupin per la persona, que facin seguiment, que tinguin sobre les persones un cert tipus de control, saben que són més efectius i saben que actuen com a factors de protecció.
26: El que vol dir, hem d'explicar als nostres adolescents les conseqüències del consum d'alcohol i drogues i els hem d'acompanyar sempre des d'una vessant constructiva. I sobretot educació sexual també a casa. Els investigadors destaquen la diferència de consum de pornografia entre nois i noies. Ells en consumeixen molta més. El perquè afegeixen és complicat, però que sí apunten és que les dones tenen sobre seu una major repressió dels seus cossos.
3: casos.
21: I parlem ara de la cimentera de Montcada i Reixac, perquè un excàrrec de la Generalitat s'enfronta a 2 anys de presó per avalar l'autorització ambiental d'aquesta cimentera. L'Audiència de Barcelona ha celebrat avui la primera sessió del judici, que culmina prop de 2 dècades de lluita veïnal denunciant la contaminació de la planta. Avui ha declarat un inspector de Mossos encarregat d'analitzar els informes ambientals. Ha criticat que la Generalitat avalés l'activitat de la cimentera en una zona d'especial impacte ambiental.
0: Si es dona, ha de fer un estudi molt exhaustiu de que això que vols autoritzar no afectarà la salut de les persones. I això no es va fer, o sigui, és una imprudència com una temeritat. No sé, o sigui, jo no ho he fet mai de la vida.
21: Demà és previst que declari l'excap del Departament de Medi Ambient, Emili Dragoni, acusat d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. 9.000 quilos de brossa cada any és el que recullen dels rius de Girona els voluntaris de la Brigada del Celebret per evitar que els residus acabin al mar. El col·lectiu denuncia que assumeix una feina que considera responsabilitat de l'administració i reclama més implicació de l'Ajuntament. Girona, Gemma Esteve.
4: Diumenge passat, els voluntaris de la Brigada del Celebret van recollir de les lleres dels rius de Girona 7 sacs plens de plàstic, llaunes, tovalloletes i ampolles de vidre. El col·lectiu denuncia l'incivisme i lamenta que l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua es passin, diuen, la responsabilitat sobre la neteja dels rius. Consideren que no es pot deixar aquesta tasca en mans d'uns quants voluntaris. Josep Maria Casadevall és un d'ells.
15: Algun voluntari de la Brigada de l'Ajuntament, alguna persona que vulgui fer unes hores extres, tan sols ens fessin venir un parell de persones cada 15 dies, que ens sentíssim recolzats.
4: Des de l'Ajuntament aleguen limitacions de personal i recorden que han col·laborat amb material i coordinant la retirada de residus. La brigada s'ha plantejat deixar-ho córrer, però assegura que la consciència ambiental no els ho permet.
15: Si nosaltres no ho collim, d'aquí 2 anys hi haurà, 18 tonelades de porqueria al riu. Ho farem igual i allà la consciència de cadascú.
4: Per tot plegat, veuen indispensable ampliar el nombre de col·laboradors, difonent més les convocatòries i engrescant joves i famílies. S'alerten que la brossa creix, però els voluntaris no.
21: Parlem ara de càncers avançats perquè amb una anàlisi de sang es pot oferir una visió més àmplia de l'heterogeneïtat d'aquest tipus de tumors. Ho ha demostrat una recerca del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, després que ha identificat que en el torrent sanguini també hi ha proteïnes produïdes per les cèl·lules tumorals que no es detecten en un teixit biopsiat. Més detalls, Anna Banyeres.
16: Els investigadors han confirmat que a la sang dels pacients amb càncer es poden identificar les mateixes proteïnes tumorals que en cas d'optar per una biòpsia del teixit, però també d'altres que no es poden detectar perquè s'han estès més enllà, el que confirma que l'anàlisi de sang és una opció molt vàlida per als estadis avançats o fins i tot en aquells casos que no és possible fer biòpsia, doctora Helena Gros.
17: Que a la sang pots trobar el material genètic i pots identificar neoantígens que deriven d'altres lesions i així tenim una visió més global del tumor en un pacient.
16: Així mateix, l'estudi també ha permès identificar cèl·lules immunitàries capaces de combatre el tumor, una nova opció per a millorar immunoteràpies.
17: Enriquir aquesta població de linfòcits antitumorals per poder derivar teràpies cel·lulars i també per poder utilitzar aquesta informació per informar altres immunoteràpies personalitzades.
16: D'aquesta manera, l'anàlisi de sang se situa com una estratègia menys invasiva, però molt eficaç per abordar el càncer.
21: Demà dijous s'entregarà el Premi Planeta de Novel·la, un guardó que enguany celebra el seu 75è aniversari i que ha batut rècord de participació. D'entre 1.424 novel·les presentades, 10 han estat finalistes i demà en coneixerem la guanyadora. L'Agnès Batlle, amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral, està al dinar previ que organitza el grup Planeta. Endavant, Agnès.
18: La víctima d'una xarxa de nadons robats a Barcelona, un suposat pla per assassinar Antonio Machado, o la investigació de 4 estudiants de periodisme units per la seva passió pels Beatles sobre un fill secret de John Lennon. Són 3 de les 10 temàtiques finalistes al Premi Planeta d'enguany, presentades sota pseudònim. Una 75a edició que s'està iniciant al Palau de la Música i que ha batut rècord de participació amb 1.424 novel·les presentades, 778 provenents de l'estat espanyol, 383 de Sud-amèrica, 151 d'Amèrica del Nord i 28 europees. La deliberació sortirà d'un jurat integrat, entre d'altres, per Luz Gavàs, Pere Gimferrer, Eva Giné, Carmen Posadas, i incorpora enguany
2: enguany, Paloma Sánchez Garnica i Javier Sierra, substituint José Manuel Blecua, mort el passat mes de maig, i Juan Eslava Galán, que ho ha deixat després de 17 anys. 1 milió d'euros pel guanyador, ara el segon guardó literari més ben dotat del món, perquè recordem, l'Acadèmia Sueca ha pujat la dotació del Nobel a 1,1 milió d'euros aquest any, sí que és el més sucós en obra inèdita, i 200.000 pel finalista. Descobrirem els noms dels guanyadors a la gala que se celebrarà no a la Sala Oval demà, que s'ha quedat petita, sinó al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc, de Fir de Barcelona. 1.200 convidats s'hi esperen entre autoritats i representants del món de la cultura, l'economia i la societat civil en un sopar literari per Santa Teresa tradicional presidit pels Reis.
6: I avui acabem amb Còmplices. El duet format per Teo Cardalda i Maria Monsonís actua avui al Teatre Apolo de Barcelona en el marc d'una gira de concerts en format íntim. El grup gallec farà un repàs per les cançons de la seva llarga trajectòria de gairebé 40 anys amb melodies tan inoblidables com aquesta És per ti. Amb ella ens acomiadem. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 al quart temps amb el José María Rubí. Que passin molt bona tarda i gràcies, com sempre, per confiar en la ràdio pública.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Sota el lema "Sense pagesia no hi ha ni futur ni país", uns 200 tractors de diferents demarcacions catalanes s'han manifestat avui a la ciutat de Barcelona per reclamar ajudes i també una reforma estructural del sector. Unió de Pagesos demana solucions a l'encariment extraordinari del gasoil que afecta de forma directa els costos de producció. En parlem de seguida, abans la informació de servei. I comencem per a conèixer com s'ha circulat per la xarxa viària catalana en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda, hores d'ara. Situació en general tranquil·la, tot i que cal destacar algunes incidències. En primer lloc, hi ha un carril tallat a la C-17, a la Garriga, en sentit Barcelona, per un accident. D'altra banda, detectem circulació intensa per entrar a Barcelona i al nus de la Trinitat per la C-58 i la C-33 a Montcada i Reixac. A més d'això, a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona, també detectem trams intermitents de trànsit dents en aquests moments. I finalment, a les dues rondes de Barcelona, sobretot retencions en sentit Trinitat. A la resta de carreteres, com he comentat abans, situació en general molt tranquil·la. És tot, molt bona tarda.
2: I la previsió del temps, Aimet, Jordi Oriós, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya, al litoral i al prelitoral s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble i dispersa, especialment al litoral sud, a punts de Tarragona. També a primeres hores del matí no es descarta algun banc de boira a les depressions de l'interior. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixen al litoral i als prelitorals i sense canvis a la resta. Seran les màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Tarragona, 25 a Girona, 24 a Barcelona. És una informació d'Emet.
2: Gràcies, salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla Rosa Kitlet. Comencem. La pagesia catalana diu prou. Sota el lema "Sense pagesia, ni país, ni futur", uns 200 tractors arribats arreu de Catalunya han participat a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos al centre de Barcelona. Demanen una reforma estructural per salvar un sector que asseguren porta any patint crisis consecutives. Mireia Moreno.
5: Sí, la darrera i la que més estan notant ara mateix, l'increment del preu dels carburants, a banda de reivindicacions ja històriques com l'accés de la burocràcia, la competència deslleial a l'exterior, la gestió de la fauna cinegètica o els efectes del canvi climàtic. Per tot plegat, demanen ajudes econòmiques urgents i mesures específiques pel sector, com l'IVA reduït a la producció agrària o un gasoil professional. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
6: Segur que si ens sent qualsevol ciutadà dirà, però això també ho patim nosaltres i té tota la raó, però per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil.
5: La marxa convocada per Unió de Pagesos i amb el suport de Revolta Pagesa o Assaja ha tingut tres aturades a la delegació del govern espanyol a Catalunya, des d'on ha sortit al Departament d'Agricultura, on s'ha fet una foguera simbòlica, i a la plaça Sant Jaume, on ha finalitzat davant d'Ajuntament i Generalitat. A més, recorden que les mobilitzacions no s'aturen. La propera serà el 28 d'octubre amb una tracturada unitària a Madrid.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb Esquerra Republicana com a segona força i el PP i Vox per davant de Junts. És un dels principals titulars que es desprèn del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Repassem la fotografia completa amb la Lorena Enns.
7: El darrer baròmetre del CEO dona oxigen als socialistes. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya, ho faria pràcticament sense rival, mantenint els 19 escons que va assolir el 2023. La segona força seria de manera molt clara pels republicans. Esquerra passaria dels 7 actuals a fins a 11 diputats. PP i Vox es disputaria la tercera força. Els populars igualarien els 6 diputats actuals, fins i tot podrien assolir-ne 7, i Vox protagonitzaria la pujada més pronunciada. Passaria dels 2 actuals als 6. Junts cauria dels 7 diputats que té actualment a entre 4 i 5. Caiguda més pronunciada des dels comuns. Els morats passarien de 7 representants a Catalunya a tenir-ne entre 2 i 3, a l'espera del desenllaç de les negociacions per conformar el front ampli. Amb una enquesta feta abans de la convocatòria electoral, però en ple esclat social pel cas Mari Carmen, les dades mostren també que l'habitatge acumula ja 2 anys com el principal problema de Catalunya.
2: Gràcies, Lorena. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia als 35 encausats per les despeses del procés procés, entre ells Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. Els absol així del pagament conjunt de prop de 5 milions d'euros. Núria Alcalà.
8: Sí, la trentena d'excàrrecs del govern estaven demandats per la Fiscalia i Societat Civil Catalana pel presumpte desviament de fons al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i la promoció del procés a l'exterior, unes despeses que les acusacions xifraven entre uns 3 i 5 milions d'euros. L'òrgan fiscalitzador va preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquestes despeses podrien haver afectat a les arques comunitàries. El Tribunal de Luxemburg va determinar el juliol que no, i va considerar la causa amnistiable. Tres mesos després es posa punt i final aquest procediment. En els propers dies s'espera el pronunciament del Suprem sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i de l'Audiència Nacional en relació als CDRs.
2: A tot això, l'expresident Carles Puigdemont ha sol·licitat al Tribunal Suprem que li apliqui sense demora la llei d'amnistia i arxivi definitivament la causa contra ell pel procés. Puigdemont, en un escrit que ha adreçat al Tribunal Suprem, subratlla que no queda obstacle cap ningú que pugui, perquè no es pugui aplicar de forma definitiva ja aquesta norma. Més notícies. La Congregació dels Fills de la Sagrada Família, titular de l'Escola Pare Manyanet de Barcelona, ha demandat als pares de dos exalumnes que es van suïcidar. Es tracta de les famílies de Kira López i Òscar García. Els reclama 70.000 euros per vulneració del dret a l'honor i la imatge de la institució. Sergi Bassoles.
9: La congregació de l'escola Pare Manyanet justifica aquesta acció judicial al·legant que els pares d'aquests dos exalumnes, que es van suïcidar víctimes de bullying, han fet publicacions reiterades a les xarxes socials que vulneren, diuen, el seu dret a l'honor i a la pròpia imatge. El detonant, però, un vídeo en el que el pare de la Kira López entrevista el progenitor de l'Òscar García i en el que parlen del capellà que hauria abusat del seu fill, María José López, mare de la Kira.
10: Anunciava públicament que el pedòfil, que ja havia estat condemnat, estava vivint a les instal·lacions del Manyanet Les Corts.
9: Pels pares de la Kira, la demanda en el que l'escola els sol·licita 70.000 euros no és casual.
10: Estem a tres mesos del judici de la Kira. Per primera vegada es jutjarà una escola per la seva responsabilitat civil en un cas d'assetjament escolar i de violència d'adulta menor amb la víctima que va acabar suïcidant-se. I això els repercuteix molt en la seva imatge.
9: Consideren que la congregació busca silenciar-los amb una demanda que diuen no té fonament.
2: I un darrer punt abans dels esports, l'ús convulsiu d'internet, el consum d'alcohol i cannabis o el poc control parental són alguns dels factors associats a l'ús de la pornografia entre els adolescents. És el resultat d'un estudi que ha fet la Universitat Rovira i Virgili. Judit Huerta.
11: L'estudi, diuen els seus responsables, no és la solució, sinó que orienta polítiques educatives i preventives per evitar el consum de pornografia entre els adolescents. I entre aquestes polítiques, prevenció als instituts, recuperar l'educació sexual als centres escolars i treballar de manera coordinada a casa, dins el nucli familiar. Àngel Belzunegui és el responsable de l'estudi.
12: Estils parentals que recolzin a la persona, que es preocupin per la persona, que facin seguiment, que tinguin sobre les persones un cert tipus de control, saben que són més efectius i saben que actuen com a factors de protecció.
11: El que vol dir, hem d'explicar als nostres adolescents les conseqüències del consum d'alcohol i drogues i parlar d'educació sexual. L'estudi també evidencia que els nois consumeixen més pornografia que les noies, potser, diuen els investigadors, perquè les dones tenen sobre seu una major repressió dels seus cossos.
1: Esports.
2: I en esports, la penya busca la primera victòria a l'ACB, Àlex Carazo.
13: El Joventut de Badalona arrenca ara en els propers minuts el duel ajornat corresponent a la jornada 2 davant del Morabanc Andorra, que es va suspendre, recordem, el passat 3 d'octubre per precaució per l'alerta meteorològica. Els de Dani Miret, que segueixen amb les baixes de Tomic i de Crac, sumant dues derrotes en dos partits. És el vespre en què es farà, per cert, homenatge al títol de la Supercopa aconseguit fa gairebé un mes, perquè encara no han pogut jugar a l'Olímpic amb la seva afició en partit de Lliga CB. Club Natació Sabadell i Atlètic Barcelona Unetes disputen la Supercopa d'Espanya de waterpolo i Paula Badosa se separa del seu entrenador Pol Toledo després de 3 anys i mig de relació professional.
2: I avui acabem amb còmplices.